Maki, merci Planadao per la cançó. I és el moment de les actualitats del cantó. Donc, c'est bien le 13 de juny. A Sant Antoni hi ha una passejada, una caminada que partirà del col·legi de Sant Antoni, el col·legi Pierre Bayrou. Aquí, 7,5 km de caminada comentada. I poi a l'arribada, un picnic on podràs menjar tranquil·lot. Aquí, buscar-me'n el repàs i els coberts, evidentment. El 14 de juny a Baumont de Longmagne hi haurà una projecció de col·lectat de vídeo al cantó. Comença a l'entorn de 5 hores i mitja. Aquí la projecció és a 6 hores, però hi haurà d'activitats de fa a 5 hores i mitja, d'exposició de llibres i de DVD, etc. Donc, això és el 14 de juny, un dimanche a Baumont de Longmagne. I el jour de la festa de la musique a Montalbà, e bé, ara o kiosca a musique a costat del Jardin de les Plantes aquí, hi haurà una festa occitana, aquí, amb Le Réveil Occitan i Fabienne Villat, a 6 hores i mitja, un apéro tradicional, cant minibal, e aquí, d'iniciació a la dansa, picomic a 8 hores, e a 9 hores del cer, un bal trad folk, aquí, notas la data, el 17 e 21 de juny, a Montalbà, a costat del Jardin de les Plantes, serà d'occitana, aquí, bus gran message d'haver escoltat Cupo Capo Dizzy a Pla Leo al Cop Quebec per una emissió nouvelle a 10 chats.